0: Consulta condiciones en kia.es.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Ven a Autovidal y Talleres, concesionario oficial Kia en Palma y Manacor, o visítanos en autovidalitalleres.com.
2: Aquest dimarts Espanya juga a passar a la final del Mundial. Viu l'emoció de cada gol amb pantalla gegant al Son Fusteret. A partir de les 18 hores, amb música de DJ Jaume Colombàs per encalentir l'ambient. I recorda, vine amb bus, en la línia 10 de l'EMT. Tothom en la selecció espanyola. Ajuntament de Palma.
3: COPE Mallorca.
4: La tarde.
3: Pilar García Muñiz.
4: COPE. Estar informado.